0: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía.
2: Pues toca grabar la cuña del Skoda Karoq de 150 caballos.
3: ¿150 caballos? ¿No era un SUV familiar y versátil?
2: Sí, y ahora más potente a un mejor precio.
3: ¿Estás seguro?
4: Sí, muy seguros. Skoda Karoq, la versatilidad de siempre, ahora con 150 caballos desde 26.700 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en skoda.es.
5: Ven a Skoda Jorro Import Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.
0: Hoy por hoy Gandía.
6: Molt bona vesprada de dijous 27 d'agost, l'últim dijous del mes i amb molta calor. Fa 20 minuts, a les 12, hem entrat en avís groc per altes temperatures, segons AEMET, i ho estarem fins a les 20 hores, fins a les 8 de la vesprada. Una alerta que està sent recurrent al llarg de l'estiu, ja ho saben. Per tant, ja tenim més o menys presents les mesures que s'han de prendre. Molta hidratació, no exposar-se al sol, en la mesura del possible, i no fer exercici físic a les hores centrals del dia. Però a la Safor ja fa temps que tenim una altra alerta, i és la presència cada vegada més massificada de porcs senglars. Ara ja pis, bona vesprada.
7: Bona vesprada, Cèlia. I avui, este matí, sense anar més llum, hem tingut un altre episodi d'accident a la carretera provocat per un d'estos animals. Un motorista ha topat amb un porc senglar a la carretera CB680 en terme de Villalonga, és la carretera que baixa pa Potries. En ese tram, un sinistre que ha obligat a tallar la carretera i que ha ferit al motorista, que ha sigut atès per el SAMU.
6: Un fet, Anna, que evidencia cada vegada més pues, la perillositat de la plaga d'estos porcs senglars. Juanjo Sánchez, alcalde de Villalonga, bona vesprada.
8: Hola, bona vesprada.
6: Com ha sigut l'accident? Estava bé el motorista?
8: Sí, bueno, estava bé. Està hospitalitzat, li estan fent proves i tal, però segons el que m'ha comentat a mi l'agent de policia que ha acudit a atendre el, m'ha dit que estava conscient i que no pareixia que fora greu. Esperem que estiga bé.
6: Un accident que, com deien, ha obligat a tallar la carretera, no? Durant un temps?
8: Sí, ha estat tallada durant una horeta o hora i mitja, perquè bueno, ha tingut que desplaçar-se la SAMUR i l'han tallada per precaució, per les restes que poguera haver a la carretera, perquè, clar, de la moto i tal.
6: Uh-huh. Clar, el municipi, Juanjo, és plenament conscient d'esta plaga de porcs senglars i s'està actuant, no, al respecte? Juanjo? Crec que l'hem perdut mentre intentem reconnectar amb l'alcalde de Villalonga. Mentre intentem reconnectar amb l'alcalde de Villalonga, Juanjo Sánchez, clar, anem a fer una recapitulació d'això perquè no només a Villalonga és un problema d'esports senglars. Esta matí hem tingut un accident allí, un motorista que ara mateix es troba hospitalitzat, ha sigut atès per el SAMU perquè, clar, un accident amb un animal d'estos n'hi ha que tenen molta força i són molt grans.
7: Sí, hem de recordar Celia que va hi haure també a Gandia un accident mortal per un jabalí. És un tema que ja preocupa, és que realment és una qüestió, no és un poble, no és un altre, claro. És una qüestió de totes les poblacions, una qüestió comarcal o de, fins i tot de tota la comunitat valenciana. Està aquest problema, estan actuant un poc cada municipi com poden, hi ha ajudes de la Generalitat que arriben, però no són suficients. Ara estàvem intentant parlar amb l'alcalde de Villalonga perquè ens explicarà aquesta qüestió, com actuen, què se pot fer. Però, clar, com diguem, és una situació que tots els dies, pràcticament, estem veient també vídeos de porcs senglars.
6: Sí, ara que en corresponda també ens han arribat
7: en les parts de Gandia. Uh-huh.
6: Clar, però campando a sus anchas, com diríem en castellà, pel mig de la ciutat. Les rotondes, des d'un vehicle, per exemple, que passava, els han gravat allí menjant la gespa de les rotondes. Clar, al final és una qüestió de salut pública, podríem dir, no?
7: Sí, que afecta també al camp, als llauradors, una qüestió de perillositat, com estem veient en aquests accidents en les carreteres. Recordem que ja van, des de la DGT van informar que algunes de les carreteres de la comarca eren de les més perilloses respecte a l'arribada de la presència d'aquests animals. Es va reduir la velocitat, per exemple, a 30, 40, n'hi ha cartells que ho anuncien per la nit especialment.
9: Sí, senyals, que fins ara jo per exemple, quan era més menuda no existien aquests senyals de porcs senglars, i ara sí que n'hi ha en moltes carrers que n'hi ha perill de que apareguin sobretot a altres hores de la nit, no? I a la matinada, com va passar avui.
7: Exacte, com ha passat avui, perquè aquest accident s'ha produït a les 7 del matí. Ha sigut un moment en el que molta gent es desplaça dels pobles a Gandia a treballar, per això el tancament de la carretera ha cridat l'atenció a molts veïns de Villalonga que volien baixar a Gandia. I clar, són aquestes hores en les que normalment els animals ixen a buscar el menjar per la nit i durant la matinada.
9: A les primeres hores del dia, ells també són listos. A les hores que no fa tanta calor, són les que més aprofiten ells per a buscar això, aliment, i en llocs pues, que a vegades poden ser perillosos per a les persones, per a la circulació, sobretot si ens trobem en carretera, com és el que li ha passat a este motorista que anava en sentit cap a Potries, no? Era en esta carretera.
7: I comentar-se ja també que he estat parlant d'esta qüestió amb Jordi Puig, de la Mancomunitat de Municipis.
9: Sí.
7: Em comentava que realment la Mancomunitat no té suficients
9: recursos
7: per a fer front a aquesta qüestió d'una manera comarcal, que sí que han sol·licitat una reunió en Generalitat, estan pendents a veure si poden reunir-se.
9: Val, de moment, Anna, crec que sí que hem pogut recuperar esta comunicació amb Juanjo Sánchez, l'alcalde de Vilallonga. Dèiem, Juanjo, ens escoltes ara? No t'escoltem massa bé, no sé si el nostre company, el tècnic, pot ajustar-ho. Però el que dèiem és que a Vilallonga ja s'està actuant, no?
10: Sí, fa temps que estem treballant junt amb la Societat de Caçadors de Vilallonga per tal de combatre aquesta plaga. A banda dels accidents de tràfic, puntes perfectes en els horts, etcètera.
9: Clar, amb la comunitat de caçadors s'està actuant, l'escoltem molt malament, Juanjo. No sé si és que, bueno, no sé si, sí que ho sé, tenim problemes tècnics. En algun moment tornarem a connectar amb vostè, que ens conte un poc com està la situació allí al municipi. Anna, de moment anem a deixar-ho així, este tema. I no sé si tenim altres notícies del dia, algun succés.
7: Bueno, clar que sí, Celia, l'última hora de les tres joves que van ser detinguts per una presumpta implicació en una violació a una menor a Gandia.
9: Sí.
7: Ja sabem que la jutgessa els ha deixat en llibertat amb mesures cautelars que són allunyament a la víctima, i estan detinguts per aquests presumptes delictes que comentaven, d'agressió sexual, un, i els altres dos, per omissió del socor.
9: Pues ahí tenim aquesta actualització d'este succés que ja vos comentàvem ahir. Anna, de moment ninguna notícia aixina més destacable, no, del dia?
7: De moment en això tenim prou, anem tirant. Després a la una t'actualitzo tots els titulars.
9: Perfecte, doncs anem a publicitat.

0: I anem a més temes, Anna, perquè a Oliva tenim una notícia curiosa. Han demanat la participació ciutadana per a detectar tots aquests plafons dels noms dels carrers que estiguen per canviar, per a posteriorment pues, procedir a canviar-los. Però no d'una forma qualsevol. Joan Mata, regidor d'Urbanisme d'Oliva, bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Conte-mos esta iniciativa.
1: Bueno, hem anat detectant que des dels plafons del casc antic, bueno, del poble en general i del centre històric de la platja, són molt vells. Són plafons ceràmics que ja tenen molts anys i alguns pues, estan deteriorats per pas dels anys, alguns inclús s'han trencat. Recentment, estos dies de calor, se'n va desprendre un i es va partir. I bueno, feia falta fer una repassada per a intentar renovar tots aquells que siguin en mal estat i també pues, aquells llocs on falten plafons, pues, incorporar-los. No estem parlant simplement de posar noms als carrers amb una placa metàl·lica com pugui fer-se en urbanitzacions, sinó que estem parlant de conservar la imatge i la tipologia històrica de plafó que té Oliva, més o menys des dels anys 60, que de mantenir-se, que ja es va decidir en aquell moment eliminar uns de marbre perquè no tenien bona visibilitat i n'hi havia uns altres que eren blavosos, que eren els que havien estat dels anys 30 en avant, però que donaven problemes de manteniment, sobretot. Entonces, lo que hem fet és, lo que n'hi ha que fer en Oliva, no? És mantindre aquesta imatge de tipologia de taulell de nom de carrer i, bueno, i en això estem treballant i anem a posar-ho en marxa. Clar, per a poder elaborar un contracte amb un ceramista que pugui elaborar tots els taulells, necessitem fer una revisió a tots els carrers. Anem a anar fent-la a poc a poc. També l'equip, el topògraf municipal que porta la gestió dels carrers del poble en el sentit que porta el catàleg de carrers i controla els noms, números de policia, etcètera. Pues anem a començar a treballar del departament i hem demanat col·laboració a les associacions veïnals perquè, clar, ningú coneix millor els carrers que aquell qui els habita, no? I,
0: claro.
1: I saben perfectament les insuficiències, les dificultats que tenen. Moltes vegades el repartidor no troba un carrer perquè potser hi ha una placa en una part del carrer i en l'altra no. Bueno, pues tot això anem a veure si entre tots ho podem tindre degudament preparat i llançar un... Bueno, preparar ja la contractació amb un ceramista que pugui elaborar-nos aquests plafons ceràmics que mantinguin, diguem, l'estètica i la identificació del poble d'Oliva, perquè, clar, cada poble té els seus elements identificatius, València, Gandia, no? Tot, cada un d'ells tenen aquests elements que li donen sabor a la població i la singularitzen i el fa saber en quina població estàs. Però aquests plafons ceràmics són molt identificatius d'Oliva, són els que sempre hem conegut. Per tant, n'hi ha que mantindre-los i n'hi ha que cuidar-los i no... Diguem, aquesta conservació també i aquesta renovació el que fa també és consolidar o afirmar que n'hi ha que mantindre aquesta estètica i que n'hi ha que mantindre aquesta tipologia i no anar renovant-ho, diguem, a un sistema un poquet, potser més econòmic o més senzill, perquè al final perdria aquesta identitat i aquesta personalitat, sobretot el centre històric i la part del poble i de la platja.
2: Clar, el fàcil hauria sigut potser això, posar alguna placa
0: de plàstic,
2: d'algun material,
0: sí.
2: Però el fet que siga de ceràmica també li dona valor, com diu, perquè és realment un treball artesanal.
0: Clar, i a més la problemàtica està com al centre històric, ha dit, no?
1: A veure, els plafons ceràmics estan en centre històric del poble, per suposat, tot el poble també, tots els carrers del poble pràcticament tenen plafons ceràmics, hi ha d'alguna excepció perquè potser es va incorporar algun nom de forma posterior i no es van fer aquests plafons ceràmics, i també està sobretot en el centre històric de la platja. El que no estan és en urbanitzacions, no? En urbanitzacions de platja sí que tenen un altre sistema, sobretot perquè... Són, les façanes no estan alineades a vorera, sinó que tenen lo millor tanca per a la jardinat i, bueno, pues és diferent, no? I entonces ells no tenen plaques ceràmiques, però totes aquelles parts del poble on tenen plaques ceràmiques sí que s'ha de procurar conservar i consolidar que es queden i que sigui així en lo que el poble d'Oliva tinga i crec que és important perquè ens identifica, dona personalitat al poble, genera identitat, no?, també entre la ciutadania i és important conservar-ho.
0: Molt bé, regidor. I, per tant, fem una crida als veïns i veïnes que si veuen algun plafó que estigui per a canviar, que ho diguin, o ho han de comunicar a l'associació de veïns? O sigui, quin és el procés a seguir per a comunicar-ho a l'Ajuntament?
1: Poden fer-ho com vulguin. Si pertanyen a alguna associació veïnal, poden comunicar-ho a l'associació veïnal i ells ens ho faran aplegar. I si no, n'hi ha un correu electrònic, que és alcaldia@oliva.es, vale. alcaldia@oliva.es, uh-huh. on qualsevol persona pot enviar un correu electrònic ahí comunicant el carrer on detecta que n'hi ha una anomalia, una necessitat, i començarem a elaborar tota aquesta llista de necessitats que tenim. I com a dada curiosa per a tancar, sí. Perquè és una data curiosa, a més, perquè el dia 12 de setembre obrim la Casa de la Cultura Salvador sí. Cardona, l'antic centre olivense, i va ser precisament Salvador Cardona, quan estava de regidor de Cultura en l'any 61, qui va establir el model de taulell que n'hi havia. I n'hi ha una memorieta firmada precisament el dia 8 de setembre per a festivitat de la Mare de Déu del Reboller, patrona d'Oliva, que és una data curiosa, no? Mm-hmm. En aquest mateix dia es va acabar d'elaborar un projecte de renovació dels nomenclàtors del poble, del model de taulells, de renovacions, etc. I ahir està tot justificat perquè va arribar-se a fer aquesta tipologia de ceràmica en tot el poble. I bueno, pues és curiós que vagi a coincidir tot precisament no ara, que ara anem a obrir la Casa de la Cultura Salvador Cardona i entre altres aportacions que va fer este home, que després de ser regidor de Cultura també va ser alcalde en la transició, també va contribuir, diguem, a fixar aquesta idea de com Oliva tenia que agarrar aquesta identitat i aquesta personalitat singular que és la que avui en dia tenim i cal potenciar i cal cuidar.
0: Molt bé. Regidor Joan Mata, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. Un plaer.
0: Que vagi molt bé. Gràcies.

0: Pues amb la pena segur que es torna cançó i és ben dit a la vida, com bé diu Charango, és Almoines. I és que d'Oliva passem a Almoines, perquè allí continuen les festes patronals. Avui celebren el Dia del Crist i allí tenim, com no com sempre, el nostre company Daniel Ardiz. Hola, Dani, endavant.
1: Hola, Celia. Me pilles ara mateixa entre els bancs de l'església perquè està a punt de començar la missa en honor al Crist, que és una imatge molt volguda en esta localitat d'Almoines perquè és el dia gran, com es coneix. I així tenim a l'alcalde, a Juan Cardona. Juan, què tal?
2: Què tal? Bon dia.
1: Contes que estàs repartint entre la gent que està així en la missa.
2: Pues estem repartint ventalls. Sempre dins de missa hi ha ventiladors, però crec que així tota la gent que pateix calor està repartint ventalls per part d'Ajuntament perquè el que és la missa se faci millor, se porti millor.
1: Com ha anat la replega de festes i festeres?
2: Pues com sempre, tot una festa, molt bé, molt bé.
1: I avui és el dia gran.
2: Avui és el dia del poble, avui és el dia que tot el poble està esperant per eixir i participar. Avui és el dia més gran de festes, sí.
1: Fantàstic, que continuï repartint. Gràcies. Senyora, vostè agraeix agraeixen vostès el ventall? És una bona idea, el ventall.
3: Ara, això és de tot. Quasi tots els anys mos fan això, molts anys mos fan un ventall.
1: Ah, sí que ja tindrà la col·lecció completa.
3: Ui, tenim de tots els colors. Jo vinc sempre a missa, però això en tinc de tots els colors.
1: La veritat és que s'agraeix, veritat, el ventall. És una bona idea.
4: Bueno, escolta, de veritat, perquè la calor que fa... La calor que fa, home, molt bé, molt bé.
1: Com estaran les festes?
3: Bé, com sempre, nosaltres fem els majors, però ho vegem de casa.
1: Però què? M'han dit que avui és el dia del poble, avui és el dia gran.
3: El Cristo, sí, el Cristo tota la vida. Avui fan el Cristo i a la vesprà fan la professó. I sí, fan la professó de l'Axiamo. Ah. Perquè com el dia de l'Axiamo són més festers, doncs pues per la nit estan un poc massa festers. I avui fan la professó que estan més tranquil·lets. Ah.
1: El Cristo que no me'l toquen.
3: No, això no. Això és especial. Això és especial.
1: Moltíssimes gràcies. Ja, seguir passant bones festes.
3: Molt bé, res.
1: Ja has vist, Elia, la gent té molta estima al Crist, però estic veient així a unes xiques molt, molt guapes, molt ben vestides, en traje de gala. Sou festeres de la joventut?
5: Sí.
1: Com el diuen?
5: Aitana, jo visc a Marena.
1: Aitana, com estan anant les festes?
5: Va, superbé. Molt cansades, però superbé.
1: Escolta, el vestit que portes és moníssim. Te l'has triat tu a soleta, està costat molt triar-te-lo o com?
5: No, en plan, vaig parlar amb la modista i pues, les dues a la volta el van fer.
1: Estàs satisfeta?
5: Sí, molt.
1: Vaig a seguir parlant amb les teves companyes. Està ben vent aquesta xica un poquet d'aigua, jo crec que és per la calor.
6: Fa molta, molta calor, però estem bé.
1: És festina de la joventut.
6: Sí.
1: I el traje, parlant del teu traje, que també és fantàstic. El vaig veure...
6: És atrevit el traje, però ideal.
1: Et va costar trobar-lo?
6: No, la veritat és que no. Em va costar decidir-me, però sí, bueno.
1: Quan el vaig veure vaig dir, este és per mi.
6: Quan me'l vas posar damunt dic, ideal, però si no, no me l'haurà agarrat.
1: Vaig a preguntar a les teves companyes, bueno, el ventall que no, a veure si, perquè les faldes tenen la seva estratègia, els ventalls són imprescindibles i també monissis, van a joc, no?
6: Sí, me la fem a tia, molt de carinyo, i és ideal.
1: Anem a dir, és de color, és un rosa, no?
6: Bugamilla.
1: Tu també tens ventall, no? Que no falte. Com estàs passant-te?
5: Molt bé, superbé, és una experiència única i moltes ganes.
1: Pues dice que cree que ya va a comenzar la misa. Celia, no puc allargar molt més. Bueno, sí, perquè encara no ve al retor, que està ahí en el seu lloc, des darrere de l'altar. Encara no ha eixit, està sonant la música. Això vol dir que la gent que vagi sentant-se s'està bé així. La veritat és que sí, jo no porto ventall, així des de l'església, el porto a la butxaca, però no estic abanicant-me, però s'està bé, fa una temperatura agradable. A veure si podem trobar a més festers i festeres. Els primers bancs estan ocupats, estic veient a la regidora de festes, que ja jo crec que m'agarra mania, quan el meu jo crec que acabarà amagant-se. Lucía, què tal?
7: Hola, bon dia, molt bé, molt bé.
1: Si en primera fila no te perdràs detall de la missa.
7: No.
1: Orgullosos dels festes i festeres d'este poble?
7: Molt orgullosos, la veritat és que sí.
1: Este burro de jazz, a veure si s'ha pegat algo de festes de la joventut.
7: De gent jove.
1: S'ha pegat algo, benvingut siga.
7: Vaja.
1: Això és el toc, gràcies.
7: A vosaltres.
1: I ara sí, Celia, jo xerrant, vaig a eixir-me en, per allò del respecte, vale. Vaig a eixir-me de l'església.
0: Vale.
1: He de dir-vos que en acabar la missa hi haurà una mascletà.
0: Vale.
1: I després de la mascletà, una picaeta. Nosaltres estem així per a contar-ho tot.
0: Per a picar.
1: Així és que després, si voleu, jo estaré pendent de la mascletà, estaré pendent de la picaeta, no sé quan em doneu pas on estaré, què picarem.
0: Vale.
1: Però una cosa, abans d'acomiadar-me, m'he eixit de l'església, està a la plaça, i la veritat és que la primera taula m'ha trobat. A Dolçaina i Tabal, grup,
0: no
1: la demanà d'Almoines. Molt buenas, ho he dit, eh?
8: Sí, correcte, la demanà d'Almoines.
1: M'han dit que tu és el presi.
8: No, el presi sí, senyor. El presi sí, senyor.
1: Pues t'ha tocat. Què s'ha passat el ratet? Conta tu, perquè és ràdio, no mos veuen. Què esteu fent?
8: Pegant-te una truca. Hem fet esta matí la despertada pel poble, hem almorzat, que és la tradició, i la tradició, quan acabes d'almorzar els amics, és fer una bona truca.
1: I qui va per davant en la truca?
8: Ara estem empatats, 1-1, i anem 11-9. Està ahí.
1: Caldrà fer pròrroga en empat?
8: Ja veurem. A veure si demanem pes mort primer i després fem el raonament.
1: Bueno, així no n'hi ha ni pessetes, ni duros, ni euros, ni centis d'euros, ni cigrós tampoc. Què són?
8: Això és...
1: Lo que jueu.
8: Això és la llavor del xirimollo. Que és perfecte per jugar al truc.
1: Però el truc no es juga sempre en això.
8: En cafè, pedretes, però este poble no veus que fem... Fem coses diferents en este poble.
1: Este poble té nivell, no?
8: Exacte, és diferent. I en el socet del xirimollo, en un xirimollo tens per dos trucades.
1: Fantàstic. Molt bé, Xis, gràcies.
8: Que vaig bé, moltes gràcies.
1: Ja has vist, Celia, així estan els Dolçainers i Tabaletes fent una trucada mentre s'està la missa.
0: Això són les festes.
1: La terrassa d'estos els bars que estan a la plaça de l'Ajuntament estan plenes, això sí, tenen sombrai, per això la gent està més que a gust. I ara sí, vos deixe,
0: vale,
1: i
0: Dani.
1: Vaig a fer fotos, a ajudar al company Chechu amb la missa, perquè ja sabeu que venim cada dia per a contar-ho tot en el seu programa de la setmana que ve.
0: És de veres.
1: De les Afores Festes, dedicat a les festes d'Almoines.
0: Per supost.
1: Però nosaltres tornarem després. Si,
0: perfecte.
1: Si me dones pas a Celia,
0: vale.
1: A veure si me pilleu en la mascletà o en la picaeta.
0: Vale.
1: Fins ara.
0: Vale. Dani, fins ara. Estarem pendents d'això, de veure on te pillem. Moltíssimes gràcies per apropar-nos a aquestes festes. Ahí tenim els músics jugant al truc. Super típic de les festes dels pobles, que al final són això, és reunir-te amb la gent que estimes, passar una bona estoneta, esmorzar, també la gent que va a missa, ho tenen totes les festes patronals dels pobles. Després tornarem a connectar amb tu, Dani, moltes gràcies.

0: Ja saben que sona esta sintonia i és que toca a quien corresponda la secció que fan vostès mateixos. Avui li dedicarem un poc més de temps per a llegir tots els missatges que ens queden, perquè ja saben que demà divendres venen els responsables polítics a respondre a totes les vostres peticions. Per tant, anem a llegir. Anem a llegir els que ens arriben al WhatsApp. Un que diu: estimados responsables del Ayuntamiento de Gandía, quisiera comenzar agradeciéndoles la sorprendente eficacia con la que han atendido mi anterior queja sobre la proliferación de hierbas en aceras y bordillos de la playa de Gandía. Debo admitir que limpiar únicamente el tramo exacto que coincide con las vistas desde mi ventana es un gesto tan precioso que uno casi podría pensar que han desarrollado una nueva modalidad de servicio público: la limpieza selectiva de alta especialización. Por desgracia, mi petición no era participar en ningún experimento de precisión quirúrgica, sino señalar un problema generalizado que afecta a la inmensa mayoría de calles de la zona. Sin embargo, la actuación realizada ha sido tan limitada que solo puedo interpretarla como una forma de humor institucional. Solicito esta vez, sin ironías, que se proceda a la limpieza completa de las zonas afectadas, tal como se indicó desde el principio, y que se eviten actuaciones que parecen más un gesto de burla que una solución. Quedo a la espera de una respuesta y una actuación que por fin esté a la altura de lo que se espera de un ayuntamiento. Pues ahí teníamos ese mensaje, un toque de ironía, pero contundente. Ens arriba un altre que diu: buenos días, Parc Joan Fuster. Lleva atado ahí al banco más de una semana. A ver si los operarios pueden retirarlo a quien corresponda. Gracias. Y ens envia una fotografia que apareix com un carro de bebé lligat a un banc del parc. Un altre missatge que ens arriba diu: bon dia, volia queixar-me dels pisos turístics. En tinc un dalt i un al costat. Quan no és un, és l'altre. No podem estar dels sorolls, dels colps, música, etc. Cridem a la policia, però com venen per pocs dies no podem fer massa, perquè la primera vegada no denuncien. De veres que este turisme és el que es mereix la platja de Gandia? Esta gent ni va al restaurant ni a les tendes. Què guanya Gandia? Una veïna del carrer té una tenda de coses de platja, premsa, etc., i diu que en tot l'estiu només van balons. Ven balons, perdó. Un baló per pandilla i llau. Això és el turisme de qualitat? Què podria fer amb els pisos turístics? Es podria denunciar a les agències també? Es venen de festa? Nosaltres no. Treballem i tenim xiquets menuts. A qui en corresponda, gràcies. Y además escoltar algún mensaje de veu que también se arriben.
1: No sé si el Ayuntamiento de Gandía ya lo ha pensado, pero para los servicios públicos que ponen la feria, podría poner un remolque sanitario móvil de esos de lujo, que están siempre limpios, aseados, y además sirven también para las personas de movilidad reducida. A quien corresponda, muchas gracias.
0: Bueno, pues ahí teníamos esa petición. Anem a escoltar altre dels missatges de veu.
2: Hola, bon dia. Fa tres setmanes vaig cridar ja perquè enfront de ma casa, en la zona de Kentucky, hi ha una trampa de, no sé si és de electricitat o de telefònica o l'àudia, no ho sé, que està solta i quan passen els cotxes fa molt de ruïdo. S'està soltant més, fa més ruïdo. Jo tinc problemes per dormir per la nit per culpa d'això i, a més, pot caure i pot haver un accident. En data del 15 de juliol vas presentar

0: por hoy Gandía.
1: La 1:08 del migdia. Anna, hola de nou.
2: Hola de nou, Celia.
1: Com sempre a aquestes hores, fem un repàs de l'actualitat comarcal. Quines notícies tenim avui?
2: Sí, comencem per els successos. Ja sabem, si ja ho comentàvem abans i ho tornem a repetir per si alguna persona s'incorpora ara al nostre programa, que la jutgessa ha decretat la llibertat amb mesures cautelars per als tres detinguts en aquest cas d'una presumpta violació a una menor a Gandia. La jutgessa de guàrdia, titular de la plaça número 3 de la secció d'instrucció de tribunals d'instància d'esta ciutat, va decretar en conformitat en el criteri manifestat en la Fiscalia i l'acusació particular personada en la causa és la llibertat provisional per als tres detinguts implicats en aquest presumpte cas de violació. Se les va imposar mesures cautelars consistents en l'allunyament i prohibició de comunicació respecte a la víctima i compareixences periòdiques en la seu judicial, i la causa continua oberta respecte a un dels detinguts que per un presumpte delicte d'agressió sexual i respecte als altres dos per un presumpte delicte d'omissió del deure de socorro.
1: El que coneguem per l'omissió de socorro, no?
2: Ah, sí, és.
1: Molt bé.
2: Continua oberta aquesta investigació, estarem pendents. I avui, Celia, ens sabem en aquest nou accident que ha tingut lloc en la carretera entre Villalonga i Potries per un porc senglar. Un motorista ha colpejat contra un animal i ha tingut que ser traslladat a l'hospital de Gandia. I comentàvem al principi del programa que és una qüestió que no afecta un municipi de sols, que és una qüestió que ens afecta a tota la comarca.
1: A tota la comarca, sí. I, de fet, estàvem parlant amb Juanjo Sánchez, que és l'alcalde de Villalonga, quan ens ha... Bueno, hem tingut un problema tècnic, coses del directe, però crec que ara sí que podem parlar amb ell. Juanjo Sánchez, bona vesprada de nou.
3: Hola, bona vesprada de nou.
1: Ens havíem quedat abans amb les actuacions que està fent Villalonga en aquest aspecte, en l'aspecte de lluitar, no sé si dir lluitar o pal·liar un poc els efectes d'esta plaga de jabalís, de porcs senglars.
3: Doncs sí, estem treballant juntament amb la Societat de Caçadors de Villalonga, amb el tema de batudes, etc., per a poder rebaixar un poc la població de jabalís. I per un altre costat, també estem parlant de precisament esta setmana fèiem una publicació recordant a les persones propietàries de parcel·les agràries la seva obligació de tindre les parcel·les netes precisament perquè aquests animals s'amaguen o viuen als bancals perduts. I el que fa és acostar als animals a les poblacions. En el punt on ha hagut l'accident, precisament, és un punt on hi ha prou incidents perquè els jabalís creuen la carretera per anar al riu a veure. I la veritat és que és un punt on últimament s'estan produint prou incidències. La carretera està senyalitzada i sí que li recordem a la gent que ha d'anar en precaució, sobretot de nit, per aquesta zona, perquè és una zona on es produeixen prou incidents per això, precisament, per creuaments de jabalís en la carretera.
1: No sé si el cas de Villalonga, alcalde, és com en Gandia, que ja s'han vist vídeos que estan per dins de la pròpia ciutat. No sé si arriba a aquest punt, Villalonga.
3: Sí que n'han vist, sí que han circulat alguns vídeos de jabalís per dins del poble, no ha sigut una cosa, no és una cosa habitual, però sí que se n'ha vist algun. El que passa és que nosaltres tenim el problema que tenim un terme municipal de més de 40 quilòmetres i és complicat, no tenim recursos per a poder combatre aquesta plaga nosaltres sols.
2: Això volia preguntar-li, alcalde, que és molt difícil, no? Veritat, per a un municipi poder afrontar una qüestió així.
3: Sí, perquè el ritme que reprodueixen els animals, per molt que es casen, no arribem mai a reduir la població. És un problema que jo crec que s'hauria d'abarcar directament des de la Generalitat, perquè per molt que fem els pobles pel nostre compte, si tu estàs treballant però el poble del costat, per lo que siga, perquè no disposa de mitjans, no ho fa, al final el problema no acaba de solucionar-se mai. I després, el que el comentava, hi ha pobles com Villalonga, que és un poble de 5.000 habitants, però que tenim 40 quilòmetres quadrats de terme, gran part d'ells és forestal i agrari. Aleshores, és molt difícil per a nosaltres pues, lluitar contra aquesta plaga.
2: No sé si rebem algun tipus d'ajuda de part de la Generalitat per a aquesta qüestió.
3: Pràcticament res. Es fa, quasi tot es fa en mitjans propis. Sí que va haver fa poc la Generalitat que deia que anava a treure un pla de bonificacions per als caçadors que caçaren, però no sé com ha quedat això. Mm. Jo crec que seria important que es prenguem ja en sèrio aquest tema perquè més enllà dels desperfectes que puguen produir aquests animals en els horts, sobretot, ja estem començant a patir les conseqüències de les nostres carreteres i tota la, és a dir, fins que no acabem amb això, pues, estem jugant-nos la vida cada volta que agafem el cotxe.
1: I la societat de caçadors, en este cas, alcalde, no sé com funciona, si vosaltres li pagueu o ho fa de forma voluntària, fan batudes només, també n'hi ha gàbies, com ho fan això?
3: Fan de tot, fan batudes, fan ganxo, bueno, depèn de si estan en temporada de caça o no, però estan durant tot l'any ajudant els en coordinació amb la regidoria d'agricultura, treballant juntament amb els llauradors en les zones on més desperfectes estan produint, perquè al final es tracta d'això també, d'ajudar un poc entre tots, pues, de compartir un poc entre tots les inquietuds i ajudar, en aquest cas, els llauradors que no poden combatre i soles aquesta plaga.
1: Totalment.
3: També sé que s'ha estat valorant el tema de posar gàbies, però és un tema que està duent el regidor d'Agricultura i de moment no n'hi ha res tancat.
1: Molt bé. Juanjo Sánchez, alcalde de Vilallonga, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Pues ahí tenim este tema, pues, que preocupa a tota la comarca, perquè clar, no és qüestió de controlar els noms en un municipi, perquè clar, els animals van per ahí, no tenen de fronteres, no podem dir-ho, i ells van per ahí caminant i poden passar d'un poble a l'altre, per tant és urgent que s'actue ja des del minut zero.
2: Així és, que ben comentant aquest matí, ho comentàvem també Jordi Puig, president de la Mancomunitat de Municipis, es diu que ells tampoc com a Mancomunitat tenen recursos per a fer una actuació d'àmbit comarcal, que sí que van intentar reunir-se amb la Generalitat per a veure si podem fer alguna cosa, perquè és com diguem un problema que abasteix ja a tota la comarca. I tenim més exemples en Oliva, que a Oliva sí que tenen ses gàbies que per a capturar els xavalís.
1: Exacte, i de fet crec que fa poc han tingut una actuació i han fet una gran captura. Enrique Parra, regidor d'Agricultura d'Oliva, bona vesprada.
0: Bona vesprada i gràcies per donar-me veu.
1: Gràcies a vostè per atendre'ns. Contents que és el que s'ha fet recentment per a pal·liar aquesta plaga de porcs senglars,
0: sí.
1: A Oliva.
0: A veure, nosaltres en Oliva, sí, tu ho has dit bé, eren 6 jaules en el contrat, però en una... en total en tenim 8. Mm-hmm. Vale, una millora del contrat era que l'empresa que s'ho quedava posaria 2 jaules més. Entonces, en total tenim 8 jaules. Mm. Sí, i la nit del 20 al 21 d'agost,
1: sí,
0: en 2 jaules vam capturar 10 exemplars.
1: Mm-hmm. En una nit,
0: però 10... Sí, en una nit.
1: Mare meva.
0: Hem tancat de 2 jaules. 2 de les 8 que tenim.
1: I són...
0: Eren jabalís...
1: Són grans.
0: Eren jabalís... Sí, sí. Uno en concret, 120 quilos i 1,80 m.
1: Mare de Déu.
2: Mm-hmm. 120 quilos i 1,80 m.
1: Clar, el pilles amb un d'aquest en la carretera i és que...
0: és inevitable un accident. A un animal d'aixòs i és com si pegares un colp a una paret.
1: Sí, sí, sí.
0: Que fa. So, i, no, I si t'agarra per davant és un bou.
1: Mare meva.
0: Això el volia... Sí, és més. Manipulant els cadàvers, la persona que gestiona les cables es va tallar en un colmillo del jabalí. Perquè això és com si foren fulletes d'afeitar. Això, estan tot el dia esmolant els colmillos en terra. Tot el dia, tot el dia, tot el dia. Això, el que pilla per davant, ho extermina.
1: Que por, però regidor, no és no habitual, no?, que t'ataque un porc senglar, o sí? És que ara m'ha entrat la por a mi, escoltant-lo.
0: Home, no és habitual si ell té lloc per fugir. Si es veu acorralat, és igual que tots els animals, i més els animals salvatges, quan es veuen acorralats, van a per tu. I, pues mira, a Raúl Mérida, sense anar més lluny, director general, era director general de Medi Ambient, el va atacar un porc senglar en la platja.
1: Mare meva.
0: Li va obrir la cuixa al canal, se van endur d'urgències per cosir-lo. És dir que no...
1: És un perill de salut pública important.
0: Sí, sí. És un perill. I, a més, quan el ferix un animal d'aixòs, pronta a l'hospital, perquè això porta enfermetats i porta de tot.
2: Comentava Enrique que ara mateix en el municipi tenen 8 gàbies. Quina sensació tenen? Creuen que és una mesura suficient? Volen fer alguna cosa? Necessiten ajuda?
0: Home, en Oliva, 8 gàbies, per un terme com el nostre, de 25.000 fanecalles i 1.600 hectàrees de massa forestal, és insuficient. Però en els mitjans que disposem nosaltres, el nostre pressupost, pues estem parlant d'un contracte de 40.000 euros anuals. Hem fet un contracte per 3 anys. És un contracte important per donar continuïtat a el que estem fent fins ara. Però és una despesa econòmica molt forta. Nosaltres no rebem ajuda de ningú estament, res, cap subvenció. Encara que som un punt negre en la Comunitat Valenciana, que mos consideren les cases d'assegurances i la DGT mos considera un punt negre, pues no rebem ni un duro, res, zero euros. Entonces va tot a costes nostres, sí. Que necessitem ajuda? Pues sí, pues si vinguera l'exèrcit faria una tasca important. Perquè és que estem parlant de sacrificar 1.200 exemplars en un any. 1.200. Imagina't els que poden llaure en este poble. Si en un any en capturem 1.200...
1: Mare meva.
0: És dir que és molt.
1: Enrique Parra, regidor d'Agricultura d'Oliva, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per contar-nos aquesta problemàtica.
0: Gràcies a vosaltres per donar-me veu. Gràcies. I molt agraït.
1: Estarem pendents de com evoluciona este tema. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Ana, pas de punta, el regidor, no m'he quedat del tot tranquil·la, la veritat és que, clar, és un problema.
2: Són dos exemples el que estem parlant, Villalonga, Oliva, del que està passant en la comarca, que és aquesta plaga, i que els municipis actuen com poden, uns en caçadors, altres en gàbies, però necessiten aquest recolzament d'altres institucions per a poder fer front. Perquè és un problema comarcal, com que estàvem comentant.
1: És un punt negre,
2: com un punt negre.
1: El regidor.
2: Més qüestions...
1: Escolta, la volta ciclista, no?
2: La volta ciclista, que ja la tenim ahí, portem tota la setmana
1: tota parlant d'ella,
2: però és que ja arriba el moment. I comentàvem, Fèlia, que te meta en el teu poble, clar que sí.
1: Claro,
2: en Xeraco, el dissabte, però que no passes als per ahí. Passa també per Simat i per Barx.
1: I per Barx. Per Barx passarà, i bueno, ahir ja estan acostumats, que ha passat alguna vegada. Esther Vidal, alcaldessa, molt bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada.
1: Com esteu ahir al poble de cara a este dissabte que passarà la volta ciclista? No és la primera vegada,
4: Pues, no és la primera vegada que passa per Barx. Ara ja feia temps que no passava. Ara ja feia temps.
1: I com esteu? Teniu ganes o què?
4: Sí, bé,
1: respira il·lusió.
4: Sí, tenim moltes ganes, fa il·lusió.
1: Sí.
4: Fa il·lusió que torni a passar pel nostre poble a la Volta a Espanya. Sí.
1: I quines afeccions, sobretot en quant a mobilitat, no sé si es tallaran alguns carrers, què és el que hem de tindre en compte?
4: En realitat, per ací passen el que és la carretera que creu el poble, que passen per carrer Simat, carrer La Font, carrer Rafael Chabeli i Pep Andrés Garba, però que en realitat és la carretera, entonces allí no es pot aparcar.
1: Vale.
4: Nosaltres tenim els carrers com en el nom dels carrers, però creuen el poble directament per la carretera i ja està.
1: Clar, però al passar per ahir per la carretera, justament, el Carles, suposa que arribarà un moment...
4: Es quedarà tallada, sí, sí.
1: Claro, un moment del dia que no podrem ni entrar ni així, no? De barxo?
4: De les 3 del migdia a les 4 i mitja o les 5 de la vesprada, la carretera estarà tallada, que no es podrà ni baixar a Gandia ni pujar per Simat.
1: Vale.
4: Quedarà completament tallat.
1: Per a tindre-ho en compte ahir, des de les 3 sí. i mitja fins a les 5, que anem a tirar així a grosso modo per a que tinguin
4: sí, la previsió. Sí, de les 3 a les 5 més o menys, que es quedarà completament tallat, els dos ports.
1: Molt bé. I com ahir no, sí. habitualment no es pot aparcar, per tant, aquest problema no,
4: no el no, tenim. No tenim problema de pàrquing, no.
1: Vale.
2: No. Alcaldessa, no sé si dia si ha sentit per el poble en els bars si ja tenen si ja la gent ha pensat en pujar a bar, si n'hi ha reserves per a dinar.
4: Ai, això sí que no m'ho han comentat, sí que la gent de del poble està buscant un bon puesto,
1: sí, a favor o no.
4: Passar, això sí. Però si hi ha reserves i això no sé. No te usé dir.
1: És que, clar, jo ara no sé si tu o vostè, alcaldessa, si teniu molta afició de veure els esports per la tele, però estranyament tinc moltíssima il·lusió de que vinga la Volta Ciclista si ara s'ha fort.
4: Moltíssima. Sí que tenim afició, la veritat sí. és que sí.
1: Ahir abans, clar, sí. és un terreny de ciclistes, no?
4: Exactament, així ve una barbaritat de ciclistes que pugen per el port de Simat i després paren en el poble a esmorzar i després ja baixen per Gandia, però de tota la vida. Barbaritats de ciclistes, sobretot els diumenges. N'hi ha moltíssima afició a vindre així.
2: De segur que crec que el dissabte pujarà molta gent en bicicleta.
4: Seguríssim.
2: També, per cada
4: sí, seguríssim.
2: Per a veure.
4: Sí.
1: Bueno, entre les 3 i les 5 sí. que deixen pas sí. als ciclistes professionals.
2: S'ha d'anar en temps.
1: que deixen pas als ciclistes professionals. Esther Vidal, alcaldessa de Barx, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies a vosaltres,
1: I
4: com sempre.
1: Que vagi molt bé este dissabte. Gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Adéu, adéu.
4: Adéu.
1: Ara, pues això, pues una bona notícia, no? Després de lo d'esports anglès, pues que passarà la Volta Ciclista per Espanya, sempre
2: sí,
1: és una bona notícia.
2: Sí, cada dia menys una sensació més agradable.
1: Exacte. Moltíssimes
2: després
1: gràcies. Després tornem a l'agenda. Moltes gràcies. Adéu.
5: Entrada en la Champions de los seminuevos, David.
6: Qué ambientazo, mano.
5: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chicado sobre la línea.
6: Qué barbaridad.
5: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
6: Buena venta.
5: ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
6: Ven a por más.
5: ¡Venta! Ocasión Plus.
7: ¡Aviso, chicas, amigas, compis! ¡Por fin he encontrado la tienda de mis sueños! ¡Descaro! ¡Sí, sí, sí, Descaro! ¡El bikini perfecto! Puedo elegir la parte de arriba y la parte de abajo a juego, pero con distinta talla. ¡Mis problemas solucionados! ¿Y aún les quedan? ¡Pues claro! ¡No se terminan nunca! ¡Ay, pues yo, mi vestido más bonito y a unos precios! ¡Descaro! Primera línea, Playa de Gandía. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!
8: Hay sabores que se disfrutan y otros que se recuerdan.
9: En Restaurantes Vedrà, cada plato nace de la esencia del Mediterráneo. Una cocina de autor que fusiona la mejor tradición valenciana con la esencia de Ibiza, elaborada con los mejores productos del mercado. Todo ello en un entorno elegante y acogedor, amenizado con la mejor música, en la playa de Gandía, calle Vicente Calderón, junto al Hotel Gandía Palace. Este verano, reserva tu experiencia a través de nuestra web. Restaurantes Vedrà, Playa de Gandía.
8: El Mediterráneo tiene una mesa esperándote.
10: ¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
11: Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
10: Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
11: todo para tu hogar o empresa. Ahora más cerca de ti.
10: Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa dels Vents 1 en El Grau.
11: Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.

0: I canviem ara de tema, perquè els parlem d'un projecte d'aixòs que, d'alguna forma, pues, ens milloren com a societat. Este projecte ve de la mà d'una inclusió i ha sigut reconegut pel Comitè Científic de Plena Inclusió d'Espanya. I jo ja no dic res més, perquè ens ho conten que ho han fet possible este projecte, que és Borja Ferri, bona vesprada.
1: Hola, bones.
0: I Jesús Fuster, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Benvinguts els dos.
2: Gràcies.
0: Conteu-me un poquet este projecte, en què consisteix?
2: Bueno, el projecte al final és una evolució del que és la nostra entitat. La nostra entitat és una entitat amb quasi 60 anys de vida. Va néixer l'any 1965. Molts la coneixeran perquè en el seu moment era el col·latge de potries. Aquest col·latge va desaparèixer quan es va obrir l'Henri Valor, que era una reclamació de les famílies de feia molts anys. I l'entitat va mantindre la idea de seguir treballant per a les persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca i les famílies, que és per al que estem ací. Som una entitat de famílies i de persones amb discapacitat. I allí va sorgir una residència, un centre de dia, i fa uns anys vam obrir ací a Gandia la residència Corea, que és la residència que dirigeix Borja.
1: Sí.
2: I ja dic que és com una evolució del que és la nostra entitat i de la visió de cap on creguem que tenim que anar com a societat i en el supòs que tenim que anar les persones amb discapacitat intel·lectual.
0: Molt bé. I quin és este camí? Cap a on han d'anar?
1: Pues al final jo pensem, no?, com a entitat que tenim que lluitar per els drets i també per les obligacions de les persones que tinguin discapacitat. I al final el que estem intentant fer en la residència, que ahir anem i és una visió que compartim en tota l'entitat, és que les persones amb discapacitat intel·lectual tinguin l'oportunitat de poder decidir com viure, no? Al final el projecte Escoltar per a Construir naix de la necessitat d'aquestes persones de poder tindre aquesta capacitat d'elecció i capacitat de decidir on viure, perquè al final la residència no ha de ser un centre tancat, sinó un centre en constant evolució que s'adapte a la necessitat de les persones.
0: Mm-hmm. I en aquest aspecte és com adaptar un poquet la residència a un que seria una casa, no?
2: Sí. Al final les residències moltes vegades tenen una visió negativa per part de la societat, no? Mm-hmm. Però és de veres que l'evolució que estan tenint les residències, sobretot les residències de l'àrea de persones amb discapacitat, és moltíssima. Nosaltres, hi ha gent que al final nosaltres, el que diu Borja, adaptem cada suport a la persona i la necessitat que té la persona en concret. N'hi ha gent que és capaç d'entrar i eixir, tindre clau de la residència, anar-se'n amb els amics a sopar i tornar a una hora que pactem com a família, digamos.
0: Sí, guai,
2: no? I després hi ha gent que necessita major estructura, més suports, coses més regulades, i és el que intentem fer, al final donar a cadascú el que necessita, que al final és el que fem nosaltres en casa, amb els nostres fills, amb les nostres parelles, amb els pares, al final és el dia a dia, no? Mm-hmm. Moltes vegades ens genera molta controvèrsia, no?, perquè ens il·lusiona molt, no?, el que ens hagin elegit per a fer l'exposició a Corunya, però és de veres que moltes vegades, diguem, en realitat no és res més novedós que la normalitat de qualsevol persona, no?
0: És
2: i és lo trist i lo bo que té això, no? El que ens hagin ficat ja tots les ulleres de que les persones amb discapacitat tenen ixe dret, igual que tenim tots, tenen també les obligacions, que
0: exacte,
2: diu Borja,
0: drets i obligacions. Sí, sí.
2: Però és algo tan revolucionari com fer normal, una vida normal i un dia a dia normal de cadascuna de les persones que viuen allí.
0: Mm-hmm. Clar, perquè moltes vegades quan pensem en una residència, no, imaginem això de pues, el dinar ja el tenim fet, no, a tal hora aquagym, a tal hora papiroflexia,
1: sí.
0: I la idea és que estiguin un poc més lliures, que es facin ells mateixos del dinar, per exemple, o el sopar.
1: Bueno, ara, per exemple, tenim endavant un projecte que és que els diumenges, fins ara teníem un servei de menjador, no? I pues, tampoc teníem molta capacitat d'elecció i de veure què dinàvem, i ara pues, vam revertir això, vam llevar aquest servei de menjador i ara fan ús de les tendes del barri locals que fan menjar per emportar. Pues com tu i com jo, no? Un diumenge tenim gana d'anar a comprar un plat de macarrons, pues anem. Però si tu vols paella i un macarrons, pues cau menjar el seu. Entonces, en canviat, la idea és llevar serveis per poder donar-ne a nosaltres, no? O sea, que la gent amb discapacitat també no únicament té que ser rebedora, sinó que també pot ser generadora de serveis i oportunitats. I també pues, connectar en el barri. Mm-hmm. Al final, la nostra intenció és, pues, com deia Jesús, no?, canviar aquesta mirada de no supervisar, sinó acompanyar les persones perquè ells puguen tindre aquesta capacitat d'elecció i enganyar-se, i que passen coses i nosaltres ajudar-los a que aquestes coses passen de la millor manera possible perquè puguen aprendre.
0: És deixar que ho facin ell a la seva forma i que s'equivoquen com tots, com al final com tots.
2: Sí, nosaltres al final estem ahí per a donar los suports, per a aconsellar-los, però al final la decisió és de cadascuna de les persones, no? Nosaltres tenim gent que va a treballar i s'alcen a les 5 del matí, es preparen el desdichuni, agafen l'esmorzar, se'n van a treballar, entren i eixen amb la normalitat d'una casa. Uh-huh. I després, per exemple, n'hi ha grups que fan suports en altres entitats, per exemple, en Casa Foragui, uh-huh, o en els franciscans, que també pugen algunes vegades, perquè ells també són persones que poden donar suports. Igual que a ells els ajuden quan n'hi ha una necessitat, no? Com a col·lectiu, uh-huh, nosaltres també com a col·lectiu volem ajudar a altres col·lectius que tinguin necessitats i que nosaltres puguem ajudar-los. I un poc, això és la dinàmica del dia a dia. Correcte. De nosaltres com a residència i també com a entitat, al final, el que parlàvem. No? Som una entitat amb molts serveis, tenim els centres ocupacionals, residències, centre de dia, però també tenim serveis d'oci i temps lliure, per a fer campaments, fent meixides de cap de setmana, van al cine, van a berenar, els veureu per molts llocs. I també tenim un servei de formació i ocupació amb moltíssims programes, fan mediacions laborals en empreses, fan integració en empresa i en mediacions, tenim una escola d'oposicions, vull dir que al final tenim que donem un ventall molt ampli de serveis com a entitat, perquè el que volem és que cada persona amb discapacitat de la comarca tinga allò que necessita i el suport que necessita, ni més ni menys, amb els mateixos drets que qualsevol persona.
1: Mm-hmm. Correcte.
0: I ara parlem més d'aquest reconeixement que vull preguntar-vos també, parlar d'això, però des de fora, ara que vos estic escoltant, les persones que externes, com podem ajudar? Si podem ajudar en algo, portar algo on...
2: Bueno, sí. Mm-hmm. Es pot ajudar de diverses maneres. Quan fem alguna activitat, no? Per exemple, fem una passarel·la en juny i els nostres xics i les nostres xiques fan ixen de models, uh-huh, en l'Espai Baladre, que... Correcte. Ja fa 3 o 4 edicions. Sí. També fem un teatre en cap al pont de desembre.
0: Vale.
2: No? I ahí és una manera d'aportar. Una altra també pot ser el fer aportacions, donacions, ser soci col·laborador.
1: Ah. Sí, sí.
2: També es pot entrar en la pàgina web, a uninclusió.org.
0: Vale.
2: I ahir hi ha un formulari i es pot ajudar d'aixes maneres, o també com a voluntariat. Es pot cridar al telèfon d'administració, preguntar pel Departament d'Oci i Temps Lliure.
1: Correcte.
2: I formar part de la bolsa de voluntaris, que sempre és una ajuda molt, molt, molt necessària, perquè, com veieu, els serveis són molts.
0: Són molt amplis, sí, sí.
1: I necessitem falta molta mà. I també ajudar també a nivell de societat, d'allà on es vaja i on ja es parla de discapacitat intel·lectual, canviar aquesta mirada paternalista que n'hi ha, que actualment hi ha una evolució molt gran, mm-hmm, però és tan fàcil com en conversacions, en amics, en conversacions de bar o on siga, tindre clar que les persones amb discapacitat no necessiten aquest paternalisme, sinó al contrari, necessiten que s'acompanyen del mateix nivell, no per damunt ni per davall.
0: Uh-huh. Moltes vegades, que moltes vegades, inclús sense mala intenció, no?
1: Totalment.
0: Que parlen així, no, com si estigués parlant d'un xic que m'ho de...
2: Clar. O que facin... Estem en... No, femos algo en la casa de la Marquesa i una persona fa algo que està fora de lloc. Està fora de lloc per a ells, per a mi, per a tu, per als meus fills, no? Uh-huh. Per a tots. Aleshores, es té que dir normalitat i que reposen, si fan alguna cosa, pues, que ells tinguin aquesta responsabilitat de demanar disculpes i seguir, que és el que fem tots.
1: Sí. Pues sí.
0: Bueno, ara sí, parlem d'este reconeixement, que ara que ja ha presentat tot este projecte, clar que suposa estar reconeguts pel Comitè Científic de Plena Inclusió d'Espanya.
1: Pues jo recorde que l'any passat ja vam plantejar, no?, de... Sí. Podríem enviar una bona pràctica, perquè realment hi ha moltes bones pràctiques que es fan inconscientment o que es donen per sentat, no? Però fins que no hi ha un reconeixement, com que no es fica el ull damunt, no? Mm-hmm. Perquè al final jo penso que tant nosaltres com tot el món que treballa intenta fer-lo millor sempre, no? Sobre faena. I l'any passat ja vam descartar perquè no estàvem segurs, però enguany jo recordo que vam parlar amb Jesús i, che, pues sí, anem a presentar-ho, i jo recordo fer-ho i dir, això... No sé jo com ho entendran o arribarà, perquè és el que parlem, és fer normal lo normal, no? Traslladar la normalitat a la faena del dia a dia. I la vam presentar i va tocar i, vamos, per mi és un goig, molt guai.
2: Anualment fan una jornada, un xicotet congrés, on fan bones pràctiques a nivell de diversos temes, no? A nivell econòmic, a nivell de gestió i política d'entitat, no? Uh-huh. I una de les de les branques era la que ens hem presentat nosaltres, que era bones pràctiques a nivell del dia a dia, no?, de les persones amb discapacitat. Mm. El que diu Borja, quan vam escriure el projecte ens costava molt perquè diem, és que en realitat és lo normal.
0: Clar, costa explicar-ho.
2: Com anem a explicar-ho, que és lo normal. Clar, però és de veres que anàvem donant-nos compte quan anàvem a diferents foros, en la federació, en diferents llocs, que quan explicàvem el que fèiem, o que no, n'hi ha xicons, pues, que tal persona té la clau perquè ella entra allí, xa normalitat, o pactem en ella, o se n'ha anat a dormir a casa del noviet, o... I aixes coses que són les normals.
1: Correcte.
2: Moltes vegades nosaltres som els que, les fem fora de lloc. I ens costava molt fer aquest projecte. Llavors, quan el vam fer, vam estar tentats de no presentar-lo perquè diem, és que això no té...
1: No té encant d'entendre, sí.
0: Sí, sí. Pues, clar, vosaltres ho dubtàveu, però ja està clar que sí, que, que s'ha reconegut. I ara anireu a Corunya. Correcte. A presentar este projecte. Correcte. Quin dirà? Anireu tots?
1: El dia 24 de setembre fem la ponència i anem amb Paro, la gerent, Jesús i jo.
2: La presentació de tota l'entitat, però bueno, al final som la cara visible. No? Al darrere hi ha moltes famílies, moltes persones amb discapacitat, molts equips de tots els centres i els serveis que són la gent que al final mouen això i que es fien moltes voltes de locures com... Sí. No, donem-li la clau.
1: A veure què passa.
2: I quan ho dius el primer dia es deves que saps que tot el món tirem arrere, inclús nosaltres mateixa, però es deves que eixa confiança que tenen els equips en la junta de l'entitat, en els professionals que estem allí i en els equips, fa que a poc puguem... jugar, tirar endavant coses que són molt xules,
1: claro.
2: I que és un molt apassionant i molt divertit,
1: sí.
2: I que si no, però si no tens un equip que t'acompanya, claro. Unes famílies, una junta d'entitat, una gerència que confia en això, és impossible.
1: Correcte.
2: És impossible fer-ho.
1: És molt important perquè també aquest reconeixement dona pes, no?, al treball que fem en el dia a dia i també ens dona la seguretat de que per lo menos estem en el camí que creguem que és el correcte i que ens demostra també en datos de que és assassina, és correcte. I també demostra que la societat està avançant i, com diu Jesús, sense l'apoyo dels equips i les famílies, això no seria possible. I tenim un sort increïble de que l'entitat està molt volcant en el tema este, creu molt en aquesta manera de treballar i al final pues, això ens demostra que estem anant pel bon camí.
0: Pues així és. Jesús, Borja, moltíssimes gràcies als dos per vindre a contar-nos este projecte, que vagi molt bé el 24 de setembre a Corunya i bueno, jo crec que de part de tota la societat, que moltes gràcies per la feina que feu tots els dies.
2: A vosaltres.
1: Gràcies.
3: El Betia y Caser.
4: Caser y el Betia.
3: Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
4: Porque juntos mejoramos para ti.
5: El circo del miedo ha llegado a Gandía. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror masivo.
6: Del 7 de agosto al 5 de septiembre, bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin.
7: ¿Te atreves?
8: Atención familias, llega a Plaza Mayor Gandía el nuevo Kids Club Plaza Mayor, un espacio donde cada sábado los más pequeños vivirán una experiencia diferente mientras los padres disfrutan de su visita al centro comercial. Talleres creativos, juegos, retos, actividades temáticas, exploradores del océano, pequeños científicos y muchas sorpresas más. Participación gratuita. Colabora AME Gabinete. Plaza Mayor Gandía, un plan para toda la familia.

0: Bueno, i sabem vostès on seguís gent de festa? Doncs pues, Almoines. I qui seguís de festa també allí? Doncs pues, el nostre company Daniel Ardiz. Dani, hola de nou.
1: Què tal, com aneu per ahí per l'estudi? Nosaltres així estem en el parc del Trenet, al costat del carrer Roís de Corella, passant una calor, però són festes. Així està la pirotècnia Borredà, que va llançar una mascletà en miniatura. Ho he dit bé?
2: Molt bé, molt bé.
1: Però explica això d'una mascleta en miniatura. No és la primera que llança en este poble, però esta té algo especial.
2: Sí, a veure, esta és més o menys com la de Gandia del dia d'Enau, però en vez de ser tro gros, és tro minuta. És un tro que es pot comprar qualsevol.
1: I estan, els coets estan més baixets, no? més propers de terra.
2: Sí, sí, sí, no té l'altura d'una mascleta grandota, perquè el coet no té que espolsar tant, entonces té una altura mitjana.
1: Però podríem dir que té la mateixa potència, dius.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Això és màgia o molt de treball?
2: Molt de treball, molt de treball.
1: Però portes la caixa, estàs esperant que te donen l'ordre per a llançar, apretar els botonets per a que comenci la mascleta de miniatura. Quants quilos de pólvora, més o menys?
2: Pues sobre 5 i mig quilos n'hi haurà, no? 5 quilos i mig sobre ell.
1: I què vindrà a durar esta mini mascleta, més o menys?
2: Com a molts, jo crec que sobre 5 minuts per ahir. 4 minuts i mig, 5.
1: Podem dir que és bona part del futur de la pirotècnia anirà per les mini mascletades?
2: Sí, no, veure, sí, perquè realment als pobles més apropats a la muntanya cada volta deixen tirar menys, entonces n'hi ha que anar adaptant-se a lo que mos deixen. Entonces, fugirem ahir.
1: Espera't un momentet, ara, qui te dona l'ordre d'eixida?
2: El senyor
1: alcalde està parlant encara. Vaig a preguntar-ho, ara vaig a averiguar-ho. Senyor alcalde, perdona que vos molesta, estem en directe. Qui dona el té d'eixida al pirotècnic? L'alcalde?
3: L'alcalde de regidora, de fet.
1: La regidora. És que me porten a tu, Lucía.
4: Has de vindre a mi,
3: eh? Avui no mana l'alcalde, avui mana la regidora.
1: No. Aprofita que diuen que manes tu.
4: No, serà veritat.
1: Mira,
4: pues, no.
1: Una coseta, vaig a dir-li gràcies al pirotècnic i ja deixes que vaig a tot endavant.
4: Val.
1: A seguir la festa.
4: A seguir la festa.
1: Bueno, t'he de donar la... Que pesa. Ja està. Ese és...
2: El primer avís.
1: Hi ha tres.
2: Tres avisos i comencem.
1: Pensar com el diuen, que no t'ho he dit.
2: José,
1: pues, que te dona... Lucía m'han dit que l'alcalde diu que és la que mana, regidora de festes.
2: Ella és la que apretarà el botó.
1: Porten dos trons, dos avisos?
2: En falten dos més.
1: Ah, falten dos més?
2: Sí.
1: I tenim que complir el temps este. Compta'm algo.
2: Pues ara ja...
1: Escolta,
2: quan ella vulga...
1: Quan ella... Li dones permís ja? Li dones l'autorització? Apreta. Està apretat ara.

0: Anem rapidíssim amb aquesta agenda cultural. Tenim un minutet per a dir aquestes activitats, Anna Llopis.
1: Doncs ràpidament, que tenim visita guiada esta vesprada al Palau Ducal a les 20 hores, barroc i vermut. Acabar un vermudet en la terrassa del Palau Ducal.
0: Espectacular.
1: I després també visita guiada al Centre Històric de Gandia a les 19 hores i des de l'oficina de turisme de Renfe.
0: Molt bé, i després també tenim aquestes festes d'Almoines que esta vesprada
1: que també... Que també tenen cavalcada de disfresses, partida de pilota, processó, castell a càrrec de Borreda altra vegada i actuació de l'orquestra Titanic.
0: Coño, Borreda, avui tinc faena, en Almoines. Anna, moltíssimes gràcies per l'agenda cultural i per tot el programa, que han fet a mitges avui. Moltíssimes gràcies. Com aquest riure. Nosaltres anem acomiadant este Hoy por Hoy Gandia. Ho hem tingut a Nacho Mañó a la tècnica. Com sempre, ja saben, en 17 minuts l'actualitat comarcal en hora 14. I nosaltres tornem demà a les 12:20, sí, en Hoy por Hoy Gandia. Fins demà.
2: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandia, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandia.